0: Mediodía Radio Nacional. Cataluña. Edició Migdia. Elena Pérez.
1: Molt bona tarda i bona diada. El govern català ha reivindicat aquest 11 de setembre una Catalunya sense exclusions com a contrapunt a un món que tanca fronteres. Paraules de la portaveu de l'executiu després de la tradicional ofrena floral davant el monument de Rafael Casanova a Barcelona. Sílvia Paneque ha afegit que a Catalunya l'odi no hi té cabuda.
2: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda. Catalunya som tots i totes.
1: Paraules de Paneque hores després dels aldarulls que es van produir ahir a la tarda al fossar de les Moreres entre simpatitzats d'Aliança Catalana i manifestants de l'esquerra independentista. Els Mossos van detenir 3 persones antifeixistes i investiguen altres 7 persones per desordres públics. Repassem ara amb l'Anna Pujol, que han donat de si la resta del matí. Bona tarda, Anna.
3: Bona tarda. Junts acusa el govern de Salvador Illa de voler tapar la mala gestió del govern amb un foment de polarització i Esquerra assegura que el president governa sense ambició. El secretari general de Junts, Jordi Turull, i la d'Esquerra, Elisenda Alemany.
4: Hi ha un govern a Catalunya doncs, que ha decidit per acció o per omissió que la nació es vagi desfent.
5: Avui, tant els reaccionaris com aquells que es resignen, com aquells que volen governar Catalunya sense ambició nacional, empetiteixen el nostre país.
3: Els comuns defensen una Catalunya diversa i inclusiva davant l'extremisme dels qui generen odi i por i critiquen l'actuació ahir dels Mossos davant els manifestants antifeixistes. Jessica Albiach.
6: L'estat de dret ha d'estar per garantir drets i per aturar a l'extrema dreta i no per aturar a totes aquelles que treballen precisament per garantir drets.
3: El PP no ha participat a l'ofrena. En un comunicat amb motiu de la Diada carrega contra el govern espanyol per, diu, fomentar la confrontació entre els espanyols i critica també l'executiu d'Illa pel seu seguidisme i mal govern. Considera que necessita menys propaganda i millor gestió.
1: A partir de les 2:10 ens mourem pel territori per veure què està donant de si la Diada. Més enllà d'això, una 70 de persones han hagut de ser desallotjades aquesta matinada per una explosió de butà a Blanes.
3: Ha tingut lloc al segon pis d'un edifici al barri dels Pins. Hi ha hagut 2 ferits lleus. Els inquilins dels 2 habitatges afectats encara no hi podran tornar.
1: I el Departament d'Agricultura estudia flexibilitzar abans que acabi l'any les restriccions d'accés al medi natural per la pesta porcina africana.
3: Això afectaria 19 municipis considerats zona de risc. A la zona de Collserola, a Ràdio 4, el conseller Òscar Ordeig afirma que el buidatge sanitari de senglars evoluciona a bon ritme.
7: Quan haguem acabat el buit sanitari, quan ja no surtin positius, els tècnics els hi proposarem, aviam si es pot entrar en una nova fase i flexibilitzar les restriccions, evidentment. I esperem que això pugui ser abans de que faci l'any. Abans de que acabi l'any.
1: Tot això i més, quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda, abans la informació de serveis. A les 3 de la tarda finalitzarà l'operació sortida que el Servei Català de Trànsit va posar en marxa ahir pel pont de la Diada des d'ahir a les 12 del migdia i fins avui a la mateixa hora uns 475.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona. Això representa el 86% dels que estaven previstos. Com se circula a aquesta hora, Sílvia Del Amo?
8: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquest tram final de l'operació sortida de la Diada de Catalunya hem de dir que hi ha encara punts de lentitud, especialment a la zona de Tarragona, a la N340, per exemple, hi ha 12 quilòmetres entre Torredembarra i el Vendrell en sentit sud. També hi ha aturades a la C32 al Vendrell. També tenim problemes, per exemple, a la Roda de Barà, on hi ha hagut un accident. Els vehicles ja s'han retirat al voral, veient 3 quilòmetres de lentitud. I si continuem amb aquesta P7, seguim parlant de problemes a la Roca, en sentit a Girona, 2 quilòmetres, 2 quilòmetres a Castellví de Rosanes. I en el cas, per exemple, de la C32 Nord, tenim aturades a Taià o a Argentona, o fins i tot ja arribant a Girona, a la C35, on també apareixen retencions a la Nacional 2, a Massanet, Junquera i Jorba, per exemple. La situació és complicada també anant cap a la zona del Prepirineu. De fet, tenim aturades a la zona de Cercs, aproximadament, i entre Berga i Cercs a Bagà, aproximadament, cap al túnel del Cadí, apareixen un tram de 10 quilòmetres de circulació lenta. Per tant, tenim encara problemes en aquesta operació sortida i us demano per això que no baixeu la guàrdia. Molt bona tarda.
1: Per cert, que avui es reforça el transport públic amb motiu de la Diada per facilitar els desplaçaments als diferents actes commemoratius. Sí, quina previsió ens espera? Noelia García.
9: Avui divendres, diada de Catalunya, amb temps estable i càlid. Pugen les temperatures de forma generalitzada. Els termòmetres marcaran màximes de 28 graus a Barcelona i a Tarragona, 30 a Girona i 31 graus a Lleida. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat i vent moderat al litoral.
0: Edició migdia. Elena Pérez.
1: El proper 13 de desembre, Ràdio 4, la ràdio que t'escolta, farà 50 anys. L'emissora, ja ho saben, va ser la primera cadena pública en parlar en català. Per això, aquesta temporada, els serveis informatius volem recuperar moments històrics únics que s'han viscut a través de la nostra emissora, de la seva emissora. Quim Esteban és el comissionat del 50è aniversari de Ràdio 4. Quim, bona tarda.
10: Molt bona tarda, Elena.
1: Avui, 111 de setembre, volem recuperar la primera diada que va viure Ràdio 4 i si va néixer el 13 de desembre del 1976, la primera diada, Quim, retransmesa va ser llavors la del 1977.
10: Doncs sí, va ser una diada molt important, la del 77. Hem de dir que es va celebrar la primera manifestació autoritzada a Barcelona després de la dictadura, perquè un any abans, que ara es compleixen 50 anys, l'any 76 s'havia fet una manifestació, però va ser a Sant Boi. La manifestació aquí a Barcelona va reunir a més d'un milió de persones, tot quan la Generalitat encara no estava recuperada i el president de la Generalitat a l'exili, Josep Tarradellas, estava precisament a França, al poble de Sant Martín Lévé. Llavors, Ràdio 4 va ser molt present també en aquella manifestació, a més d'aquesta retransmissió, perquè com Tarradellas no estava, Ràdio 4 va anar a aquest poble francès, li va gravar...
1: Fins allà,
10: sí, sí, un equip de periodistes i de tècnics va anar fins a Sant Martín Lévé, va gravar un discurs a Tarradellas que es va posar en uns altaveus durant tota la manifestació d'aquest 11 de setembre.
1: Un discurs en exclusiva, per tant, per Ràdio 4.
10: Per Ràdio 4 i per tota la gent, perquè va estar present a la manifestació gràcies a Ràdio 4. I Tarradellas va dir aquestes paraules.
11: Ciutadans de Catalunya, és evident que avui és la darrera vegada que comemorem la diada de l'11 de setembre i les nostres institucions no hi són presents. Això vol dir que el nostre poble, gràcies als seus sacrificis, la seva fe i la seva unitat, ha obtingut una esclatant victòria i que ben aviat celebrarem el restabliment de la Generalitat de Catalunya.
1: És curiós perquè Tarradellas ja va començar aquest discurs gravat per Ràdio 4 per la pública amb els Ciutadans de Catalunya, sí, que és una fórmula d'apel·lació política que després tots sabem va utilitzar quan torna de l'exili.
10: Doncs sí, perquè ell va optar per aquest Ciutadans de Catalunya i no per catalans o catalanes. I ho va fer com una fórmula integradora. Ciutadans de Catalunya inclou a la gent que hi havia nascut en territori català, però també aquells que vivien a Catalunya i que havien nascut a d'altres parts d'Espanya i que s'havien desplaçat, per exemple, als 150, 60 o 70.
1: Que eren molts.
10: Eren moltíssims, era una gran part de la població. Catalunya havia canviat molt en les darreres dècades i ell, doncs, volia integrar tothom, i això de dir catalans o catalanes ho veia com una mica que podia ser només per una part o que molts se sentirien com una part, i ho va voler fer com més global i parlar
1: de ciutadans de Catalunya. Sobretot moltíssima gent de la resta de l'Estat.
10: Correcte, que eren els que van construir Catalunya, sobretot aquelles dècades.
1: Molts andalusos, extremenys, gallecs.
10: De gallecs, de tot arreu, de Navarra, de tot arreu. Tarradellas tenia com a missió construir, com dèiem, una Generalitat que fos integradora, i per això ella va pronosticar en aquest tall que la Generalitat seria ben aviat recuperada, i ho va encertar perquè el discurs va ser l'11 de setembre i el govern central va aprovar la reinstauració de la Generalitat el 29 de setembre, és a dir, 15 dies aproximadament després, i després ell va tornar a l'exili, de l'exili el 23 d'octubre, quan va tornar a fer aquesta apel·lació de Ciutadans de Catalunya, que, recordem, va dir en exclusiva a Ràdio 4, que es va poder escoltar en aquella manifestació gràcies a Ràdio 4.
1: I la manifestació va ser massiva i Ràdio 4, com moltes altres vegades durant aquests 50 anys d'història, va tenir, Quim, un paper clau, entre altres coses, perquè va emetre aquesta manifestació en directe quan només tenien 9 mesos de vida.
10: Doncs així és, Elena. Pensa que Ràdio 4 va fer un desplegament sense precedents, tenia, com tu dius, ni un any de vida, i va voler explicar aquella manifestació. A l'estudi estaven els periodistes Enric Frigola, Ricard Fernández Déu, i fent apunts esportius el Josep Puigbord. Recordem que els estudis de Ràdio 4 estaven al Passeig de Gràcia, on tenia lloc aquesta manifestació, i també es va establir transposar directe, o com en aquella època es deia, punts de connexió i de transmissió per poder explicar tot el que es deia i es veia en aquells moments.
1: Evolucionat el llenguatge radiofònic també.
10: Ara escoltarem i es nota molt la diferència també com ha evolucionat el català. El primer d'aquest punt de transmissió estava el Joan Albert Algeric. Anem a escoltar com explicava també l'ambient.
12: Ara establim contacte amb el nostre punt de transmissió número 1. Endavant. Aplaudiments, crits de visca Catalunya, alegria i fins i tot eufòria, però per damunt de tot, seny. El seny dels catalans que, plegats al Passeig de Gràcia de Barcelona, han escoltat amb un impressionant silenci les paraules del nostre president després d'entonar el cant dels segadors.
1: Escoltem l'estaca de fons i crida l'atenció també aquesta apel·lació que feia el seny.
10: Sí, pensa que els organitzadors volien sobretot evitar incidents. Era la primera manifestació massiva que tenia lloc a la capital catalana i per això doncs volien fer aquesta apel·lació al seny. Anem ara al punt de transmissió número 2 on estava l'Estanis Alcobé Martí i ens explicava això.
12: La marxa prossegueix. En aquests moments, les 5:26 de la tarda, establim contacte amb el nostre punt de transmissió número 2. Endavant.
13: Catalans, amics oients, estem des del punt que forma la cruïlla entre Libell i Rondes davant del monument a Rafael Casanova, quan ja fa un minut aproximadament que està passant la columna que, sortint del Passeig de Gràcia, porta la direcció de l'Arc de Triomf. És francament espectacular, impressionant, emotiu per a tots nosaltres quan estem veient davant dels nostres ulls. La gent aplaudeix. Les mans en l'aire al passar per davant del monument a Rafael de Casanova. Les senyeres volejant a l'aire.
1: Hi ha una cosa que em crida especialment l'atenció i és que tots els que escoltem són homes. On estaven les dones, Quim?
10: Doncs és cert, la majoria eren homes. Les dones en aquella primera transmissió ens hem de situar aquell any 1977, doncs tenia un paper més secundari. Va haver-hi un parell de dones que van fer com a punts a la informació. La informació l'explicaven els homes i les dones com feien aquest apunt. Ara escoltem aquest punt de connexió número 3 on estava la Eva Algarra fent aquest apunt a la informació.
14: Eva Algarra, què ens pot dir del que has sabut, del que has preguntat, del que has vist per baix?
15: Pues ara precisament acaben de col·locar uns megàfons aquí sota de cara a controlar la dispersió de la manifestació. Es tracta d'aconseguir que la gent es dispersi cap al Passeig de Sant Joan i no arribi cap al govern civil, no sigui que hagin d'intervindre les forces de l'ordre.
1: Eva Algarra, llavors, pionera pel que fa a les veus femenines de Ràdio 4.
10: Va ser pionera i va acabar 105 anys més tard la cap d'informatius de Catalunya Ràdio, però hem de dir que va començar en aquesta casa, a Ràdio 4. I una de les primeres coses va ser doncs, aquesta connexió en aquesta diada que va ser molt especial perquè va ser la primera manifestació massiva i autoritzada a Barcelona després de la dictadura.
1: I no hi havia polítics a aquesta manifestació?
10: Doncs sí, i és molt curiós perquè es van col·locar tots al Cinema Comèdia. Ara es convertirà en un museu, durant molts anys al cinema, i en aquella manifestació va ser on van anar els polítics. Recordem que feia 3 mesos s'havien celebrat les primeres eleccions, diguéssim, legislatives al Congrés, i ja hi havien els primers diputats doncs, catalans.
1: Homes, imagino, també la majoria.
10: La majoria homes, per exemple, Joan Reventós, Frederic Rahola, Anton Canyelles o Gregorio López Raimundo, tots homes. Si vols, escoltem el que ens deia Gregorio López Raimundo ara fa doncs, 50 anys.
1: Endavant.
16: Lo que sí he de decir que me sorprende de la manera más agradable es la unidad que se manifiesta en la calle respecto a nuestros objetivos fundamentales en los que desaparecen las pequeñas diferencias que puede haber entre nosotros.
10: Doncs aquesta ha estat la primera retransmissió d'una manifestació. Van haver-hi moltes més persones, per exemple, Domingo Esparza, pare de la nostra companya Marga Esparza, que va estar a l'inici de Ràdio 4, Vicenç Prado, Martín Ratón, Sebastián Tàpia, moltíssima gent, pioners que van fer possible que Ràdio 4, la primera en català, fes la primera retransmissió d'una diada a Barcelona.
1: Doncs gràcies, Quim, per bussejar en els meravellosos arxius de Ràdio 4 i t'esperem un altre dia per continuar obrint la caixa dels tresors radiofònics d'aquesta emissora, de Ràdio 4 de la Pública.
0: Edició migdia.
1: Són 2:15. Temps ja pels esports. Marga Llup, bona tarda.
17: Hola, bona tarda.
0: Esports.
17: Avui, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, l'Esport Català també comemora
1: aquest dia tan especial amb actes institucionals, entre ells el Barça, amb una delegació encapçalada pel president Laporta, i l'Espanyol, amb el president Alan Peix i el capità Javi Puado, en la tradicional ofrena floral al monument de Rafael de Casanovas, entre d'altres moltes institucions. A nivell esportiu, però, això no s'atura. A les portes del cap de setmana i un cop finalitzada la primera jornada de la Champions, els equips de futbol preparen els partits de la cinquena jornada de Lliga. El primer català en jugar serà l'Espanyol demà al camp de l'Osasuna, mentre el Barça ho farà diumenge contra el Llevant. A segona jugarà demà el Girona davant el líder Castelló i diumenge el Sabadell a Mallorca. En parlem de seguida de tota la informació futbolística i poliesportiva, amb la Lliga Catalana de Bàsquet, l'inici de la Lliga Sobal d'Handbol i de la Lliga de Futbol Sala, la temporada esportiva 2026-27 cada cop més en marxa. Comencem. I ho fem escoltant el president Laporta, el president del Barça, que ha encapçalat la representació amb directius, jugadors i representants de les seccions a la tradicional ofrena floral al monument de Rafael de Casanovas en aquesta diada de Catalunya. Un Laporta que ha parlat de l'actualitat blaugrana en aquest inici il·lusionant del primer equip. Germà García, bona tarda.
17: Què tal, Marga? Bona tarda. Sí, efectivament, ha estat en la tradicional ofrena del monument a Rafael Casanova a quarts de 10 del matí, una comitiva encapçalada pel president Joan Laporta, el vicepresident esportiu Rafa Juste, representants de diferents seccions de l'entitat. Estava Fermín López com a representant del primer equip de futbol, la Patri Guijarro i el Pere Romeu de l'equip femení, l'Audi Norris, per exemple, de la secció de bàsquet, i molts altres membres, repeteixo, de diferents seccions. I, evidentment, a Joan Laporta l'hem abordat, doncs, per parlar de l'actualitat del primer equip, bàsicament. Sobre l'objectiu que tenen aquesta temporada, la cosa sembla que ha començat molt bé, i l'objectiu, evidentment, per ell també, és guanyar-ho tot.
18: Este año nos hemos fijado como objetivo el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions, uh-huh. Y por lo tanto esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de tensión y pensando siempre en el espíritu de equipo, que es lo que tienen que hacer pues los jugadores, de pensar sobre todo en el equipo, y ello nos llevará seguro a ganar títulos.
17: Considera que Deco ha fet una bona feina als despatxos, que la competència a la plantilla és molt bona i aquesta pot ser la clau de l'èxit.
18: Lo que sí que hemos hecho, y creo que se ha hecho muy bien por parte de Deco y todo su equipo, ha sido el que... todo el mundo tiene que estar muy atento porque hay mucha calidad en la plantilla y tenemos dos equipos muy competitivos que juegue quien juegue lo hace bien, por lo tanto todos tienen que estar muy alerta y muy, muy comprometidos y en tensión.
17: I també fer referència a aquelles paraules que vam escoltar en els darrers dies de Lamine Yamal, uh-huh. Tot dient que per assolir títols cal córrer, cal pressionar, cal donar-ho tot en els entrenaments i també al terreny de joc, i això doncs, ho ha volgut deixar palès.
18: Tiene una madurez para la edad que tiene Lamine, que es genial. Y la frase es muy ilustrativa de lo que tiene que hacer este equipo esta temporada. Correcto. Tiene que estar en tensión, con intensidad, con el compromiso, sin relajarse y trabajar a tope para ir a por todo.
17: I tot això ha sigut abans d'aquesta ofrena que hem fet al monument de Rafael Casanova, i també hem escoltat una declaració institucional, en aquest cas, de Joan Laporta al final de l'acte.
1: Doncs tot això aquest matí, però mentretant l'equip ha tornat avui a la feina, després del dia de festa que va seguir la golejada en Champions, ja per preparar el partit de la cinquena jornada de Lliga diumenge al camp del Llevant, Germà.
17: Sí, a nivell esportiu l'equip ha tornat als entrenaments avui després de la jornada de descans que va donar Hansi Flick en el dia d'ahir. No hi són Frenkie de Jong i Rooney Bardghji, les dues úniques baixes que hi ha ara com ara. Eric García, recordem que està entrenant amb un protector facial, amb una màscara, que la lluirà també si juga el proper diumenge al camp del Llevant. I demà a les 11 del matí faran una última sessió preparatòria. A la 1 parlarà el tècnic Hansi Flick, i ja per la tarda hi haurà viatge a València, perquè es repeteix la mateixa, el mateix dispositiu que la setmana passada, sí, que van jugar al camp de Mestalla
1: a
17: un
1: hora.
17: Quart de 5. També jugaran al Ciutat de València a un quart de 5, i per això volen viatjar el dia abans. I una última cosa referida al Barça, perquè és notícia de fa pocs minuts. El Barça ha anunciat que el davanter egipci Hamza Abdelkarim signarà la seva renovació fins al 30 de juny de 2030, el proper dimarts, dia 15, a les 5 de la tarda al despatx de Joan Laporta, i després hi haurà una roda de premsa amb el jugador egipci. Recordo que té 18 anys, ha debutat ja amb el primer equip, tenia fitxa del filial, i ara se li adequarà el seu contracte, òbviament, a un contracte molt més professional. I també cal recordar que aquest jugador va estar en el passat Mundial, sí, que va jugar amb la selecció d'Egipte. Exacte.
1: Doncs això serà dimarts. Gràcies, bona tarda.
17: Bona tarda.
1: I, com dèiem, el diumenge juga el Barça amb el Llevant i el seu davanter Ivan Romero ha estat avui al programa El Vestuario de Radio 5 i ha parlat així del Barça.
19: Bueno, pues es cierto que ahora mismo probablemente sea el mejor equipo, ¿no?, de la Liga. Pero bueno, el año pasado también estaban así, vinieron aquí, le pusimos las cosas muy difíciles. Es cierto que en esos últimos minutos recibimos el 2-3 que nos hizo perder el partido, pero les competimos bien. En su campo creo que también hicimos un buen partido, teniendo ocasiones muy, muy pronto nosotros, que desaprovechamos. Y bueno, al final tienen mucha pólvora, tienen mucha gente que siempre tienen ocasiones todos los partidos y bueno, pues al final son los mejores y bueno, también me gusta mucho, ¿no?, jugar con estos equipos.
1: Un quart de sis de la tarda, diumenge, aquest partit. Un Barça que arriba a la cinquena jornada de Lliga invicta, havent marcat 22 gols en 5 partits, els 4 de la competició domèstica i el del debut a la Champions dimecres davant el Feyenoord. Una primera jornada de la màxima competició europea que s'ha disputat en 3 dies i va cloure ahir amb els 6 darrers partits, entre ells el que va significar el debut històric del Como italià de Cesc Fàbregas a la Champions, amb golejada inclosa 4-1 davant un equip força més experimentat com és el Leipzig. El tècnic català, molt satisfet fet amb el seu equip, va tenir també paraules pel gran inici del Barça de Flick en declaracions a Movistar.
20: Yo ayer vi el Barça y es que te digo que el Feyenoord es muy buen equipo, pero es que te hacen quedar mal, porque te encuentran todas las soluciones en todos los momentos. Ya les puedes ir al hombre, juegue quien juegue, tiene un nivel muy alto y dan miedo el nivel que están atravesando ahora mismo.
1: El Barça acaba la primera jornada de Champions tercer classificat amb 3 punts per darrere del PSG de Luis Enrique i el Bayern de Munic, que tenen els mateixos, però millor gol a Berash després que ahir els alemanys derrotessin el Bodø Glimt noruec per 5-0. I ja perquè amb la Champions tornem a la Lliga, a la cinquena jornada el primer equip català en jugar serà l'Espanyol, que aquesta tarda viatja a Pamplona per enfrontar-se demà a Osasuna a 4:45 de la tarda també. L'equip s'ha entrenat aquest matí i hi ha hagut roda de premsa de Manolo González, que és el que ha dit Jorge Agüero. Bona tarda.
21: Què tal, Marga? Molt bona tarda. Visita l'Espanyol al camp on va assolir la temporada passada la salvació matemàtica. Uh-huh. Recordem, victòria 1-2 amb gols de Carlos Romero i Quique García. Doncs avui, demà, millor dit, cap dels dos hi serà. Carlos Romero, recordem, clar, ja al sí. Villarreal, i Quique García, malauradament lesionat. Era la jornada 37 per aleshores. Enguany, jornada cinquena, busca l'equip perico la segona victòria del curs i encaminar-se cap a l'objectiu dels 42 punts. De moment l'equip és 11 i en té 4. Quique García, Javi Puado, baixes habituals, tampoc hi serà Andoni Gorosabel, ens ho ha confirmat Manolo González en aquesta roda de premsa. El lateral dret encara arrossega molèsties i segueix la seva posada a punt. Ha parlat el tècnic gallec de sensacions després d'aquestes 4 jornades.
22: Con buenas sensaciones, el equipo está bien, les repito, tenemos partidos mejores, peores, como todos los equipos de la Liga. Estamos en la jornada 4, que ningún equipo está rodado al 100%, entonces es momento de, bueno, de intentar que el equipo mejore. Lo que hemos dicho, hay cosas que detectamos que hacíamos muy bien antes y no estamos haciendo, que hay que volver a hacer bien y bueno, seguir potenciando lo que hemos querido este año, que el equipo crezca con balón y que tenga más posesión que otros años.
21: Osasuna, entrenat per ser Marga per un vell conegut de l'afició perica, Luis Miguel Ramis, que sí, va ser l'entrenador tot just abans que arribés Manolo González la darrera temporada a segona, doncs el té 8è amb 7 punts. Ha començat força bé l'equip rojillo. El problema va ser la patacada que va patir en la darrera jornada al camp de l'Alavés, derrota per 5-2. A més, arrossega 4 baixes importants: Valentín Rosier, Aymar Oroz, Jorge Rando i Moi Gómez. Així que veurem com és el duel de demà. 4:45 de la tarda, Estadi del Sadar, on, com sempre, hi haurà molt bon ambient.
1: Doncs esperem que l'Espanyol torni a la victòria, perquè va començar bé, però després se li ha complicat una miqueta en aquest inici de Lliga. Gràcies, Jorge, bona
21: fins
1: tarda.
21: Ara.
1: I parlem ara de la segona divisió. El primer equip català en jugar serà el Girona, demà Montilivi, contra el líder Castelló, i amb una bona dinàmica després d'un inici dubitatiu en el seu retorn a la segona divisió, malauradament perquè venia de la màxima categoria. L'equip s'ha entrenat aquest matí, també ha parlat Quique Costas en roda premsa fa una estona. Anem a conèixer novetats a Girona. Josep Guardiola, bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs Quique, que només té les baixes ja habituals de les últimes setmanes, Justin, que segueix lesionat, Porto, que encara està lesionat de la temporada passada, i Unai Hernández, que encara no ha arribat a debutar, va arribar amb problemes físics i se n'està recuperant. Per la resta, tota normalitat, com deies, per rebre demà el Castelló, que serà consecutivament el tercer líder provisional de la Lliga al qual s'enfronti el Girona. Fa 15 dies va ser Les Palmes, victòria a casa 5-2, la setmana passada al camp de l'Sporting, 0-2 al Molinón, i demà, per tant, espera aquest tercer líder. Això sí, un Castelló que aixeca grans expectatives i elogis de molta gent i en parla d'aquesta manera l'entrenador del Girona.
4: Ens hem enfrontat amb equips que, bueno, sempre quan tens victòries la moral la tens més alta i doncs, tots els últims rivals estan a la part alta i venen de bones ratxes, no? Bueno, el Castelló és un altre. Nosaltres el que ens dona moral és doncs, bueno, veure que hem competit bé els últims dos partits i això és el que necessitem per intentar competir bé a un Castelló que és un gran equip.
2: Per tant, demà a buscar la tercera victòria consecutiva, en aquest cas seria la segona a casa, on l'equip encara està invicta, un empat i un triomf com a locals, el partit a 6:45 de la tarda.
1: El partit a 6:45 de la tarda de demà, molt pendents, com sempre, dels equips catalans. Gràcies, Josep, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I a segona hi ha un altre equip català, com sabeu, el Sabadell, que jugarà diumenge a Mallorca a 6:45 de la tarda també, a la mateixa hora que el Girona. L'equip ballesà no va segona, en aquest cas, després de dos ascensos consecutius, ha sorprès en aquest inici de Lliga i és tercer a la classificació de segona, ara mateix amb 8 punts, i encara invicta amb 2 victòries i 2 empats. El Mallorca, el seu rival de diumenge, és setè amb 7 punts. I entrem al poliesportiu parlant de bàsquet. A la Lliga Catalana, avui 2 partits. D'una banda, Joventut Girona, 6:45. És un partit sense transcendència pel que fa al resultat, perquè cap dels dos equips es pot classificar per la final. I l'altre, que sí que té transcendència, és el Manresa-Barça, a partir de les 9 de la nit, amb un lloc a la final en joc, on ja espera el Lleida. El Lleida ja havia guanyat el seu primer partit, ahir va derrotar el Girona, 88-98, i per tant està ja a la final, i el Barça o el Manresa doncs estarà també el que guanyi. Després que ahir el nou Barça de Sekulić amb 11 cares noves que es presentaven i només 4 supervivents de la temporada passada s'estrenés amb victòria sobre l'Andorra per 88-84 amb 19 punts d'un dels supervivents, Darío Brizuela, qui en declaracions al programa El Quart Temps de Ràdio 4 parlava del que va portar l'equip a haver de renovar-se i què espera del nou equip.
5: Lo que más nos ha perjudicado los últimos años han sido las bajas. Al final, cuando tienes 12 de 14 jugadores y se decaen muchos jugadores, es muy complicado reajustarse durante el año y, bueno, eso yo creo que es lo que más nos ha perjudicado. Se ha empezado bien en ese sentido. Creo que este año tenemos una plantilla muy larga, muy joven, con jugadores muy físicos. Esperemos tener suerte ahí. Y en los objetivos, pues bueno, es cierto que nuevo proyecto. Se han cambiado las caras en todos los niveles, pero esto es el Barça. Los que vienen lo saben y hay que competir por todos los títulos.
1: Això deia Darío Brizuela. Deixem el bàsquet i parlem d'handbol. Avui s'aixeca el taló de la Lliga Sobal 26-27 en partits tant del Barça com del Granollers. L'equip laurana, defensor del títol, s'enfronta al Logroñés, segon classificat, a les 7 de la tarda a Logroño, un partit que també servirà pel títol de la Copa Sobal. És a dir, s'enfronten primer i segon de l'any passat, els punts valdran per la Lliga, però qui guanyi s'endurà la Copa Sobal. A la mateixa hora juga el Granollers a casa contra el Cangas. El seu tècnic Antonio Rama parla així.
23: Espero veure maduresa, sobretot, i ordre, no? I un equip amb ganes de guanyar i un equip que sobreposi a les dificultats, a totes les que se li proposin, a la falta de jugadors, a les lesions, als moments complicats, i que doncs, des del primer dia que es vegi que és un equip que vol millorar.
1: I aquest 11 de setembre també comença la Lliga de Futbol Sala en partits de la primera jornada avui al cap de setmana. Avui jugarà l'Indústria Santa Coloma, dels dos equips catalans juntament amb el Barça, en aquest inici de temporada parla així el seu tècnic Sebastián Corso.
24: Hay muchos jugadores nuevos, el staff nuevo, va a llevar tiempo y trabajo conocernos, adaptarnos a las cosas que quiere el entrenador. Pero creo que estamos yendo de menos a más, creo que vamos por el camino correcto. Los partidos pasan y bueno, hay que intentar conseguir eso, la mejor versión nuestra y si puede ser consiguiendo victorias, aún mejor.
1: Doncs inicis de les temporades de bàsquet, d'handbol i de futbol sala. La de futbol ja fa unes quantes setmanes i ara parlem de motor perquè Marc Márquez ha marcat el millor temps als primers entrenaments de MotoGP del Gran Premi de San Marino, al circuit de Misano, per davant de Marco Bezzecchi. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha estat 8è. Pel que fa als altres catalans, Pol Espargaró 11è i Àlex Rins 21è. A les 3 de la tarda, nova sessió. I en ciclisme, el català David de la Cruz, que està disputant la Vuelta, ha anunciat en declaracions a Eurosport que retira.
3: Esta va ser mi última Vuelta a España, es mi último año como profesional. Han sido 17 años que he tenido la fortuna de poder convertir una pasión en una profesión.
1: Doncs David de la Cruz, ciclista català, que està disputant aquesta, la seva darrera Vuelta a Espanya, que recordeu, es disputa encara aquests 7 dies. Doncs avui amb ciclisme posem el punt i final a l'actualitat esportiva. Bona tarda.

0: Son las 2, la 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. Rosa Perarnau.
0: Es la primera dimisión que se cobra la crisis en Ceuta. Gonzalo Sanz, jefe de gabinete del delegado del gobierno en la ciudad autónoma, deja el cargo después de que los informes desclasificados revelaran que recibió el día anterior a la entrada masiva, el 29 de julio, un aviso del CNI alertando de un llamamiento en redes sociales para asaltar la frontera. Él asegura que informó al delegado del gobierno y este lo niega. Sandra Gallardo, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Primer cargo que asume responsabilidades por Ceuta, dimite el jefe de gabinete del delegado del gobierno allí. En una carta, Gonzalo Sanz sostiene que sí trasladó el aviso del CNI sobre las convocatorias en redes a distintos ministerios. El delegado lo negó en rueda de prensa y lo ha vuelto a negar hoy a través de un comunicado asegurando que su jefe de gabinete, el dimitido, no le informó ni del mensaje ni de la llamada que mantuvo con el enlace del CNI antes de esa entrada masiva. Es la primera consecuencia de la desclasificación de documentos por parte del gobierno. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, insiste en conocer toda la verdad y apunta más arriba.
3: No puede limitarse exclusivamente al delegado del gobierno, porque el delegado del gobierno tampoco tenía capacidades para poder actuar.
2: El PP pide más ceses y un adelanto electoral, pero el gobierno cierra el capítulo de dimisiones. Diana Morant.
4: A mí lo que me gustaría preguntar a todos esos que piden dimisiones es ¿qué han hecho ellos por Ceuta? Porque hasta ahora lo que han hecho ha sido ir a Ceuta a poner gasolina.
2: Fuentes de Moncloa consultadas mantienen el respaldo al delegado del gobierno en Ceuta.
0: Y el comunicado de Marruecos, eludiendo cualquier responsabilidad en esta crisis y cargando duramente contra algunos partidos, entre ellos el PP, ya tiene algunas respuestas, para empezar del Partido Popular, que acusa a Rabat de ser responsable de lo ocurrido por acción o por omisión. David Fernández, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Y el PP sigue manteniendo que Marruecos está detrás de lo que califica como invasión y ataque híbrido. Juan Bravo.
6: 80.000 personas, se imaginan el volumen, calculen el estadio del Bernabéu, saliendo, pasando todos por una misma puerta. ¿De verdad alguien se puede creer que no sabían? Por eso hablamos por acción o por omisión.
5: En su comunicado de ayer, Rabat lamentaba que el PP cayese en dinámicas populistas y también cuestionaba la investigación de la Audiencia Nacional. Génova contesta exigiendo respeto a las instituciones españolas y a la investigación judicial y reclama que ningún pronunciamiento interno o externo interfiera en este procedimiento. El PP destaca que defenderá con firmeza la integridad española, incluidas Ceuta y Melilla, pero conscientes de que si llegan al gobierno tendrán que negociar y entenderse con ellos, reitera en su voluntad de mantener una relación leal y estable basada en el respeto mutuo.
0: Por lo demás, los médicos volverán a la huelga indefinida el mes que viene. Rechazan de plano el estatuto marco que ya está en el Congreso. Piden a los grupos parlamentarios que lo devuelvan al Ministerio.
7: La huelga comenzará el 28 de octubre de manera indefinida. La han convocado un total de 8 sindicatos. Siguen reclamando una mesa de negociación y estatuto propio, así como mejoras en la clasificación profesional y en la jornada laboral y de guardia. Víctor Pedrera, secretario de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos.
8: Este ministerio ha dado una patada adelante con un borrador de estatuto marco que sigue manteniendo al médico fuera de su capacidad de negociar directamente con la administración todos aquellos asuntos que le conciernan directamente.
7: Ahora que el estatuto marco ha llegado al Congreso, los sindicatos médicos buscan un compromiso de los grupos parlamentarios de hacer una enmienda a la totalidad de la norma y devolverla al Ministerio. Dicen que la propuesta de la ministra de crear un grupo interparlamentario para estudiar un estatuto del médico llega tarde y supone el reconocimiento de un error por parte de Sanidad.
0: Y a esta hora medio mundo mira a Nueva York. En media hora comienza el acto de homenaje a las 3.000 personas fallecidas en los atentados del 11 de septiembre. Hoy se cumplen 25 años desde la zona cero. Enviada especial María Carou, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Miles de familiares y afectados están aquí ya. Pese a ello, lo que más llama la atención ahora mismo es el silencio. Se escucha sobre todo el agua cayendo en los memoriales donde antes estaban las Torres Gemelas. Los asistentes llevan camisetas, chapas con las caras y nombres de sus familiares. Entre ellos está Dina, quien perdió a su marido en aquellos atentados.
10: You get through the rest of the year and then you get that sick, nervous anxiety.
9: El resto del año estás bien, pero cuando se acerca este día empiezan los nervios. nervios, de ansiedad y siempre termino agotada, nos decía hace unos minutos. Dina ha venido con sus dos hijos. La pequeña tenía 2 meses cuando murió su padre. Además de este, en Nueva York, se celebran hoy homenajes también en el Pentágono y en Pensilvania, donde se estrellaron hace hoy 25 años otros 2 aviones.
0: Y homenaje también aquí en España, en Rota, en Cádiz.
11: Oh, say, can you see by the dawn's early light?
0: Homenaje castrense, emocionante, presidido por el rey Felipe VI, en el que también ha estado la ministra de Defensa Margarita Robles. Ahí ha estado Esteban Pérez. Buenas tardes.
12: Buenas tardes. La ceremonia ha estado cargada de emotividad desde el primer momento. El himno de Estados Unidos sonaba junto al de España en un acto en el que el rey Felipe VI depositaba una corona de flores junto al embajador y, como detalle, el monarca ha colocado una flor en la corona blanca. El embajador estadounidense Benjamin León destacaba la buena relación existente entre ambos países.
13: Los estadounidenses nunca olvidaremos que en aquellos días difíciles, España, que sufriría su propio atentado terrorista el 11 de marzo del 2004, permaneció a nuestro lado tras el 11 de septiembre.
12: También han sobrevolado en el cielo roteño varios vehículos aéreos como el Navy 1MH-60R o aviones AV-8N Harrier II para finalmente acabar el acto con 3 campanadas junto al toque de oración.
0: Es viernes, vamos a saber qué tiempo nos espera este fin de semana. Jacob Petrus, ¿se queda el fresquito o vuelve el calor? Buenas tardes.
14: Buenas tardes, vuelve el calor claramente. De hecho, durante el fin de semana, gracias a esta subida, llegaremos a alcanzar, por ejemplo, los 38 grados en Badajoz, los 37 en Córdoba y Sevilla o los 36 en Ourense. Temperaturas volverán a ser absolutamente veraniegas y en un fin de semana en el que habrá pocos cambios en el cielo, sobre todo remarcaremos el viento de levante en el estrecho que soplará fuerte con golpes por encima de los 80 kilómetros por hora, acumulando muchas nubes bajas e incluso alguna llovizna dispersa. Bastantes nubes bajas también en las costas de Galicia y del Cantábrico y en zonas de montaña, especialmente cerca del Mediterráneo, nubes de evolución difícilmente con lluvia. Por su parte, en las Islas Canarias, los vientos alisios también soplarán con fuerza, con nubes en el norte y de nuevo con algo de calima.
0: Gracias, Jacob. Y los mercados, hoy pendientes del IPC de Estados Unidos. Cristina Ganuza y el petróleo, que ha bajado un poquito. Buenas tardes.
15: Buenas tardes. Afloja el barril de Brent, de referencia en Europa, cotiza en $103, y el de Texas ha bajado de la barrera de los 100. El petróleo da un respiro tras las fuertes subidas que había registrado en las últimas horas y eso ayuda a que las bolsas mantengan las ganancias. En Europa, Milán lidera las alzas y el IBEX avanza un 0,6%, se sitúa en los 19.770 puntos gracias al tirón de Mapfre, Indra y a la banca en bloque. Con esa tregua que da el petróleo y a la espera de conocer el dato de inflación de Estados Unidos, los futuros de Wall Street avanzan también una apertura en verde.
0: Y de la economía más cercana a la que nos toca el bolsillo, el precio de los carburantes que no deja de subir, por eso las gasolineras están pidiendo al gobierno que vuelva las bonificaciones fiscales. Íñigo Enchusta, buenas tardes.
16: Buenas tardes. La patronal de las gasolineras reclama al gobierno que vuelva a aplicar el IVA reducido del 10% a gasóleo y gasolina. También la rebaja temporal del impuesto especial de hidrocarburos, medidas que se activaron cuando comenzó el conflicto con Irán. Desde julio se han sustituido por una bonificación escalonada que ahora es de 5 céntimos en la gasolina y 20 céntimos en el gasóleo. Esto va a decaer cuando termine septiembre y por eso el director general de la patronal de estaciones de servicio, Nacho Rabadán, advierte del impacto en octubre si el gobierno no se mueve.
17: Así que el incremento previsible de los precios medios para la gasolina serían de 6 céntimos y para el gasóleo de más de 24. Por eso entendemos que en estos niveles de precio es inasumible una subida de este tipo en menos de 3 semanas y por eso le estamos reclamando a la Administración que vuelva a las medidas que ya estuvieron vigentes en primavera.
16: La escalada de precios por las tensiones geopolíticas en Hormuz y el conflicto con Rusia están provocando un shock en la oferta de productos refinados, hace que otros países compren carburante en los mercados en los que lo hace Europa y España.
0: Y en los deportes, desde hace algo más de media hora ya está en marcha el esperado Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid. Y ya conocemos también sus peligros. Alex Pita, buenas tardes.
18: Buenas tardes, Rosa. Sí, este circuito, el más RIN, nuevo en el calendario, está mostrando muchas caras. Nadie se atreve a descifrarlo, lo cual es bastante bueno, va a dar bastante juego. ¿Cómo ha arrancado todo? Buenas tardes, Juanma Pérez Noya.
19: ¿Qué tal, Alex? De momento, comedidos los pilotos, tomando las primeras sensaciones de este circuito, pero aunque los libres no son 100% indicativos, todos los equipos se guardan algo para las clasificaciones oficiales. Sí se ve que los Ferrari de Hamilton, Leclerc, los Mercedes de Antonelli y Russell comandan. Son los únicos capaces de bajar del 1.35. También se ve que los españoles, de momento, están lejos, ante penúltimo Carlos Sainz, en el puesto número 15, Fernando Alonso.
18: Y ha hablado Mourinho y ha defendido con un proverbio portugués a Vinicius.
20: Tú solo tiras piedras a las árboles que tienen fruto. Lo que ha hecho Vini aquí es una árbol que tiene mucho fruto.
21: Siempre da juego Mourinho.
0: Más a partir de y media, son las 2 y 10, la 1 y 10 en Canarias, noticias de su comunidad.
1: Adisio Migdia, Radio Nacional, Radio 5, Radio 4. Elena Pérez.
22: Bona tarda i bona diada. La lluita contra els discursos d'odi ha estat l'eix de les declaracions de la majoria de personalitats polítiques que han participat aquest matí a l'ofrena floral davant el monument de Rafael Casanova a Barcelona. Escoltem la portaveu del govern català, Sílvia Paneque.
23: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda. Catalunya som tots i totes.
22: Paraules de Paneque hores després dels aldarulls que es van produir ahir a la tarda al Fossar de les Moreres entre simpatitzants d'Aliança Catalana i manifestants de l'esquerra independentista que van acabar amb tres antifeixistes detinguts. Durant el matí d'ofrenes, Junts ha acusat el govern d'Illa de voler tapar la mala gestió del govern amb un foment, diuen, de la polarització, i Esquerra ha assegurat que el president governa sense ambició. Jordi Turull, secretari general de Junts, i Elisenda Alemany, d'Esquerra Republicana.
24: Hi ha un govern a Catalunya, doncs, que ha decidit, per acció o per omissió, que la nació es vagi desfent.
25: Avui, tant els reaccionaris com aquells que es resignen, com aquells que volen governar Catalunya sense ambició nacional, empetiteixen el nostre país.
22: A les 17 i 14 minuts de la tarda començarà la manifestació més multitudinària, la de Barcelona, convocada, entre d'altres, per l'Assemblea Nacional Catalana. Hi haurà dues columnes que confluiran a la plaça Catalunya. Salutacions dels serveis informatius d'aquesta casa, amb José Gil a la realització, l'Helena Ramos i l'Adriana Llacall a les vies de sol, l'Eric Sobrevia a la producció i l'Albert Bacàs al control central. Moment ara per la informació de serveis. A les 3 de la tarda finalitzarà l'operació Sortida, que el Servei Català de Trànsit va posar en marxa ahir pel pont de la Diada. Des d'ahir a les 12 del migdia i fins avui a la mateixa hora, uns 475.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona. Això representa el 86% dels que estaven previstos. Com se circula a aquesta hora? Servei Català, Sílvia de l'Amo.
26: Bon dia, des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments crema un vehicle a la P7 a Bàscara en sentit Barcelona. El vehicle està al voral i, per tant, la situació es pot veure complicada. En aquesta P7, en canvi, la situació millora, però encara tenim un punt amb lentitud a la P7 a Montornès en sentit Girona. Pel que fa a la resta de vies, també hi ha aturades encara, per exemple, la C35 a Llagostera cap a Platja d'Aro i un accident tall a la Nacional 260 a la Ribera d'Urgellet. Per tant, demanar-vos cautela. Això sí, compte, perquè també hi ha retencions per pujar de Berga a Tapaseu, que s'aproxima d'acabament cap al túnel del Cadí. Això és tot. Bona tarda.
22: Pel que fa al transport públic, avui es reforça el motiu de la Diada per facilitar els desplaçaments als diferents actes commemoratius. Per cert, que una conductora ha mort aquesta passada nit en un accident a la Nacional 340, Altafulla, al Tarragonès. Segons informa el Servei Català de Trànsit, per causes que s'investiguen, tres cotxes s'han vist involucrats en un encalç. Segons les dades provisionals de trànsit, amb aquesta víctima són 91 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I anem a veure ara quina és la previsió del temps. Aimé, Noelia García.
27: Avui divendres, Diada de Catalunya, amb temps estable i càlid. Pugen les temperatures de forma generalitzada. Els termòmetres marcaran màximes de 28 graus a Barcelona i a Tarragona, 30 a Girona i 31 graus a Lleida. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat i vent moderat al litoral.
1: Edició migdia. Elena Pérez.
22: Les institucions i els partits polítics tanquen files contra l'exclusió davant l'auge de l'extrema dreta. La Diada ha arrencat aquest matí amb les tradicionals ofrenes florals al monument de Rafael Casanova. El govern de Salvador Illa i diferents representants institucionals han desfilat per homenatjar a tots els que van lluitar per defensar la llibertat de Catalunya el 1714. Allà ha estat la Lorena Ens. Bona tarda.
28: Bona tarda. Sí, sota l'himne dels segadors, el govern, la mesa del Parlament i les diferents institucions catalanes han lliurat la corona floral al monument de Rafael Casanova. La inclusió i el rebuig als discursos d'odi han monopolitzat els discursos polítics en un context d'auge de l'extrema dreta. El govern ha reivindicat una Catalunya oberta, sense exclusions, en un món que tanca fronteres. Sílvia Paneque és la portaveu de l'executiu.
23: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda. Catalunya som tots i totes.
28: Paneque ha demanat unitat per fer front als reptes que té Catalunya. Reptes com l'educació, les infraestructures o el model de finançament. En la mateixa línia, el president del Parlament, Josep Rull, ha reivindicat la cohesió interna de Catalunya i la diada dels 8 milions de catalans. Ha lamentat, però, que continua sense ser una jornada normal.
2: Amb dos diputats a l'exili, el president Carles Puigdemont i el conseller Lluís Puig, més enllà del conseller Comín. I això és una infàmia.
28: I ha demanat preservar l'esperança enfront la por.
22: Això pel que fa a les institucions, Lorena, però els partits també han pujat al faristol. L'independentisme ha aprofitat l'oportunitat per criticar la que titllen de mala gestió del govern d'Illa.
28: Sí, Esquerra i Junts també han tingut paraules de rebuig, de crítica cap als extremismes, però han aprofitat bona part dels seus discursos per furgar la gestió de l'executiu socialista. Sentim el secretari general de Junts, Jordi Turull, i a la secretària general d'Esquerra, Elisenda Lamall.
3: Que juga a tapar aquella mala gestió que afecta tant els catalans i les catalanes a través d'una cosa tan perillosa com fomentar la polarització.
25: Que no es pot governar Catalunya sense ambició nacional. Que no es pot governar Catalunya com si fos una comunitat autònoma més. I crec que en veiem els resultats cada dia i que ho veuen tots els catalans i catalanes.
28: La CUP, que no ha assistit a l'acte, ha criticat la connivència dels Mossos amb l'extrema dreta l'endemà de l'acte al Fossar de les Moreres. Els comuns, de la seva banda, han defensat la Catalunya diversa davant l'extremisme. Jessica Albiach.
4: Hem de prendre una decisió. Si construïm una Catalunya que siga un sol poble, una Catalunya inclusiva, o si acaben guanyant aquells que fan el xoc de suma zero.
28: Aliança Catalana, Vox i PP no hi han assistit. Els populars acusen el sector independentista de mostrar una imatge nefasta, diuen, i demanen una Catalunya en convivència.
22: I a l'Arc del Triomf, en l'acte central polític d'Òmnium Cultural, a motiu de la diada, el president de l'entitat ha demanat unitat a l'independentisme democràtic davant l'ascens dels populismes i l'extrema dreta al món. Maite Boada.
5: Bona tarda. Davant la difícil situació política actual, el president d'Òmnium, Xavier Antic, ha fet una crida al catalanisme democràtic en favor de la unitat perquè Catalunya, ha afegit, té dret a decidir el seu futur polític.
6: Des d'Òmnium Cultural fem una crida a tota la societat civil per retrobar-nos de nou, tornar a seure i treballar per articular amb els reptes que el país té avui, a 2026, un front cívic ampli, majoritari i radicalment democràtic que permeti avançar de manera constructiva en la defensa dels drets, les llibertats i la sobirania nacional.
5: En aquest sentit, el president d'Òmnium ha afirmat que l'amnistia, que arriba amb moltíssim retard, no resoldrà el dret de Catalunya a l'autodeterminació. L'estat espanyol, ha reblat, no és la solució, sinó el problema, i per aquest motiu cal ensortir-se'n. Xavier Antic, davant 500 persones a l'Arc del Triomf de Barcelona, ha insistit en la lluita conjunta per apostar per una Catalunya inclusiva.
22: Òmnium Cultural és una de les entitats que, juntament amb l'Assemblea Nacional Catalana i altres organitzacions independentistes, han convocat la manifestació de la Diada a Barcelona, amb dues columnes que sortiran des de Gran Via, Casanova i la plaça de la Catedral i confluiran a la plaça de Catalunya. Sota el lema "I soc, i som", les organitzacions socials reivindiquen el present i el futur de Catalunya. Josep Vila, portaveu de l'Assemblea Nacional Catalana, al matí de Ràdio 4.
7: Hem animat tant com hem pogut el país perquè surti, perquè vehiculi aquestes ganes de superar aquest moment de tants mals estats, aquest moment de pèrdua dels nostres nivells d'estat del benestar, i per reclamar que Catalunya vol ser sobirana.
22: Fem ara una ronda per les nostres emissores de Ràdio 4 per veure qui ha donat de si aquest matí de diada arreu del territori. I ho fem amb la Pilar Ribas a Tarragona, el Joan Sisquella a Girona i la Joana Cendra a Lleida.
8: A Tarragona, com és tradició, l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament s'ha celebrat davant del monument de Rafael Casanova. Representants d'una seixantena d'institucions, partits i entitats han participat en l'ofrena floral. En el seu discurs, amb motiu de la diada, l'alcalde socialista Rubén Viñuales ha destacat que en un dia com aquest es reivindica la identitat de Catalunya, però sense excloure ningú, perquè és així, ha dit, com es construeix un país que es caracteritza per ser una terra d'acollida.
9: La nostra cultura, un espai compartit. La nostra identitat, una porta oberta i no una barrera. Una porta que permeti a tothom qui vulgui formar part d'aquest projecte, sentir que també aquesta és la seva terra.
10: Posteriorment, les quatre colles castelleres de la ciutat han fet un pilar, un escalfament de l'actuació que se celebra des de la una de la tarda al Pla de la Seu. Tampoc ha faltat la música a càrrec de la banda i cors de la ciutat, que han interpretat peces com ara la Santa Espina, És la Moreneta o el Cant dels Segadors, que ha tancat l'acte.
11: A Girona, l'acte central de la Diada fins a aquesta hora ha estat la celebració institucional compartida per Ajuntament, Diputació i Generalitat i marcada per les apel·lacions a la convivència i a la cohesió, i han fet referència explícita al president de la Diputació, Miquel Noguer, i l'alcalde, Lluc Salelles.
12: Una actitud col·lectiva basada en els valors que ens identifiquen, entre ells els de la convivència, el respecte i el civisme.
13: Perquè un país cohesionat i amb consciència dels seus drets és necessari amb els reptes de futur.
11: També la consellera portaveu Sílvia Paneque ha defensat la unitat per fer front als totalitarismes que posen en risc la democràcia.
23: Davant un món que es tanca, nosaltres volem escollir solidaritat, i davant un món que es tanca, nosaltres volem escollir cooperació. Perquè quan ens entenem, som més forts com a país.
11: Aquest migdia també s'ha fet l'ofrena floral a la tomba de l'expresident de la Generalitat a l'exili, Josep Irla, a Sant Feliu de Guíxols, i a la tarda Girona acollirà una de les manifestacions convocades per l'ANC.
14: A Lleida, els actes de celebració de la Diada s'han centrat en dos figures lleidatanes: Ricard Vinyes, pianista de qui enguany se celebra el centenari del seu naixement, i Josep Vallverdú, escriptor que va morir aquest passat mes de juliol. El president de la Diputació, Joan Talarn, ha recordat així el paper de Vallverdú amb el català.
15: Perquè Vallverdú, al final, va explicar aquest país a les seues novel·les, als seus assajos, amb traduccions, amb classes, amb converses, va fer de la llengua un espai habitable per moltes generacions. I va contribuir decisivament a donar-nos una paraula en què dir-nos a nosaltres mateixos. Ponent. Som ponent.
14: De la seva banda, l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha fet referència als resultats de l'extrema dreta a Alemanya recentment i ha llançat aquesta advertència.
16: Què ha canviat perquè no recordem tot això? Què ha canviat perquè els ciutadans lliurement elegeixin opcions que blanquegen aquestes situacions de la història d'un país? Fer memòria no vol dir quedar-se atrapats en el passat ni mirar-los per jutjar. Serveix perquè determinades coses no tornin a passar.
14: L'acte ha estat amenitzat amb peces de Ricard Vinyes a càrrec de l'orquestra Julià Carbonell i també la coral Maristes Montserrat.
22: Uns actes dels de la Diada que hi començaven amb tensió i càrregues policials al fossar de les Moreres, 3 detinguts i 7 investigats per desordres públics després que centenars de simpatitzants de l'esquerra independentista tractessin de trencar el cordó policial per boicotejar l'ofrena floral d'Aliança Catalana. Més detalls, Sergi Bassoles.
17: Els tres arrestats ahir al vespre és previst que passin avui a disposició judicial. Se'ls investiga per un presumpte delicte de desordres públics, com també a d'altres 7 manifestants que han quedat investigats. Es tracta de 2 dones que volien llançar pintura des d'una terrassa de la catedral i 5 homes que sí que van aconseguir colar-se a la plaça del Fossar de les Moreres i llançar pols de pintura a alguns militants d'Aliança. De fet, aquest va ser un dels moments de màxima tensió, ja que va tenir lloc durant els discursos d'Oriols i d'altres càrrecs del partit d'ultradreta. Tot plegat en un context en què diversos grups de l'esquerra independentista havien convocat una concentració amb l'objectiu declarat d'impedir que Aliança Catalana celebrés el seu acte i on les càrregues policials van ser més que presents. I malgrat que l'ampli dispositiu desplegat pels Mossos va permetre dur a terme l'ofrena floral dels Torriols, la policia catalana va haver d'escortar-la a ella i a d'altres membres del seu partit quan abandonaven el fossar de les Moreres.

0: als municipis de risc, segons ha explicat el conseller Òscar Ordeig a Ràdio 4. Amb més detalls, Mireia Moreno.
1: Sí, abans que acabi l'any o fins i tot abans que faci un any del brot, és a dir, aquest novembre. Ara mateix són 19 els municipis que tenen restriccions d'accés al medi natural i això inclou els accessos al Parc Natural de Collserola, que continuaran tancats almenys fins a finals d'any. Però el buidatge sanitari va a bon ritme i la malaltia no ha sortit de la zona considerada de risc i això és el que obre la porta a poder flexibilitzar restriccions de cara a la tardor. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en declaracions a Ràdio 4.
2: Quan haguem acabat el buit sanitari, quan ja no surtin positius, els tècnics els hi proposarem aviam si es pot entrar en una nova fase i flexibilitzar les restriccions, evidentment. I esperem que això pugui ser abans de que faci l'any, abans de que acabi l'any.
1: Ordeig ha tornat a demanar disculpes als municipis afectats per les restriccions i ha avançat que en els propers dies convocaran els seus alcaldes en una reunió.
2: Demanar disculpes, com ho he dit sempre, sabem que les restriccions doncs, suposen un tràngol per la mobilitat i la sortida del medi natural de les persones. Agrair també la col·laboració. Els reunirem els propers dies als alcaldes precisament per enfocar aquesta tardor i per dir-los com estan les coses.
1: També a la tardor es publicaran, assegura, les bases de la convocatòria d'ajudes dirigides al sector que el govern va aprovar fa una setmana. Segons el darrer balanç del departament, aquesta darrera setmana s'han detectat 2 positius de PPA. Recordem que ha de passar tot un any sense cap positiu per poder donar per finalitzada l'alerta sanitària.
0: Gràcies, Mireia. Ara sí que podem escoltar la secretària general de Comissions, Belén López, i el de la UGT, Camil Ros, que han alertat aquest matí dels perills que tenen l'odi de l'extrema dreta i la divisió, sobretot per la classe treballadora.
3: Tenim clar que la construcció nacional de Catalunya, avui en dia més que mai, és indissociable en la lluita contra el racisme, contra la xenofòbia, contra la desigualtat i contra la precarietat laboral.
4: Dir a aquella gent que té intenció en algun moment de votar-los que l'odi ni els hi pujarà els salaris ni els hi baixarà els lloguers, que l'odi no millorarà la sanitat pública o l'ensenyament, que l'odi l'únic que fa és dividir-nos.
0: Edició migdia. Els metges catalans faran vaga indefinida a partir del 28 d'octubre. El sindicat majoritari Metges de Catalunya s'uneix a la convocatòria feta per la resta d'organitzacions sindicals de l'Estat per protestar contra el projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal dels Serveis de Salut que ha aprovat el govern espanyol. I una setantena de persones han estat desallotjades preventivament aquesta matinada d'un edifici a Blanes, a la Selva, arran d'una explosió d'una bombona de butà. Afortunadament, no hi ha hagut víctimes greus. S'ha passat poc abans de les 5 del matí en un edifici al barri dels Pins. L'habitatge afectat ha quedat calcinat i precintat fins a la revisió de l'arquitecte municipal Javier Jarillo, cap de la policia local de Blanes.
5: El pis de sobre del que ha patit aquest incident, de moment no es pot allotjar ningú. És un pis que no està ocupat tot l'any, és una segona residència, sembla. I ja hem contactat amb el propietari. Dilluns els serveis tècnics de l'Ajuntament faran una visita a aquest pis a veure si ha sofert algun tipus de danys.
0: Amb la 50a diada, sobretot un programa d'activitats i actuacions musicals per a commemorar precisament el 50è aniversari de la primera celebració oficial de l'11 de setembre després de la prohibició de la dictadura franquista. Va ser el 1976 a Sant Boi de Llobregat perquè a Barcelona es va impedir Agnès Batlle.
6: Fèiem i érem, volíem ser-hi, però que al cap de 50 anys estaríem parlant d'això, ni loca.
7: L'actriu Pepa Arenós va ser la presentadora de l'acte de la Diada 1976 a Sant Boi de Llobregat. Havent-se prohibit l'acte, la Ciutadella es va externalitzar cap a fora de Barcelona amb la intenció que fos menys massiu. Es va optar per la ciutat on estava enterrat Rafael Casanova i lluny del que s'esperaven les autoritats, l'acte va ser multitudinari i vigilat.
6: I me'n recordo que va passar un helicòpter i tothom... I que ens tracten de terroristes, però són ells els terroristes. I la gent va aplaudir. Sempre m'he saltat els guions, eh?
7: La tensió hi era, fins i tot una veïna que hi va ser, ho recordo així.
8: Clar, vam estar molt pendents de si anar... Per exemple, els meus pares em deien, no hi vagis, a veure si hi haurà merder, però... De fet, era una manifestació autoritzada, vull dir, no... Sobretot el que va ser molta emoció, molta il·lusió i molta esperança.
7: Sant Boi va tornar a recuperar el protagonisme a nit de la Diada amb un concert únic on hi van actuar, entre altres, Lluís Gavaldà, Muixca, Gret, els Amics de les Arts, Joan Garriga, Ismael Serrano o David Caravent. I avui la música torna a Barcelona amb la Festa per la Llibertat, organitzada per Òmnium Cultural al Passeig Lluís Companys, una banda de DJ Trapella i DJ Casú, i serà vinguts directament del País Valencià, on cada vegada més es relega la música en valencià i en la seva etapa de comiat, la Gossa Sorda.

Nosaltres ho deixem aquí, que acabin de passar una molt bona diada. La informació continua en aquesta sintonia i també al portal web rtv-e.cat. Passin molt bona tarda i gràcies per confiar en la ràdio pública.

0: Tras 6 años de ausencia, llegó incluso a anunciar su retirada por problemas de salud. Vuelve Céline Dion y la capital francesa se ha volcado con ella hasta el punto de celebrar hoy, a esta hora, víspera de su primer concierto, un karaoke multitudinario en el centro de la ciudad.
1: Claro, un evento que no ha querido perderse nuestro corresponsal, Antonio Delgado. París, buenas tardes, ¿vas a cantar?
2: Buenas tardes, no sé si voy a llegar. Esto es como suenan fácilmente 3.000, 4.000 personas cantando All By Myself de Céline Dion aquí en París. Bueno, nos ha pillado justo en la parte de los coros.
0: Pues ahí es cuando entras tú, Antonio.
1: Venga, canta.
2: Era mi momento, era mi momento. Hay muchísima expectación aquí, la verdad es que hay gente... Mira, mira, All By Myself.
1: Vamos, vamos.
2: algún gallo ahí también. Muchísimos fans aquí de Céline Dion, gente con entrada para el concierto de mañana, gente sin entrada. Esto es lo que nos contaban algunos de esos incondicionales de la cantante de Quebec.
3: La encuentro increíble. Me parece que es muy fuerte.
2: Lea, la última que nos hablaba, decía que no ha podido conseguir entrada y que se tiene que consolar con este espectáculo de hoy, el karaoke multitudinario que ha montado el Ayuntamiento de París y donde hay opción a quienes mejor canten a Céline Dion esta noche, tienen opción de ganar una entrada para uno de los 16 conciertos. Muchísima expectación aquí en la capital francesa con el regreso de la diva canadiense.
1: Pues venga, vete a cantar que estás a tiempo de ganarte una entrada, Antonio Delgado. Gracias.
0: Adiós, Antonio.
1: Bueno, a ver, Burgos, como no podemos ir a París, otras cosas que estén pasando por aquí más cerca.
0: Pues mira, en Matadero, en Madrid, se está celebrando la tercera edición del Festival Literario y Editorial Independiente Back to the Book. Ha empezado hoy hasta el domingo y estos días pasarán por allí Marta Sanz, Julieta Venegas, Lucía Soya Sobral, Paco Roca, que ha estado hoy en El Ojo Crítico. Con nosotros también han hablado sus organizadores porque hemos hecho el programa desde allí, desde Matadero, Madrid, Back to the Book. Vamos a escuchar a Alfonso Zuriaga, que nos habla así del reto para las pequeñas editoriales de hacerse un hueco en el mercado.
4: Pues es complicado, pero hay que intentar con mucho ahínco llamar la atención y saber que si sumamos pequeñas comunidades de editores y lectores buenos, que tienen un valor, esas sumadas llaman más la atención. Y es un poco el objetivo de Back to the Book, que cada año tiene más editoriales, cada vez menos pequeñas, pero que arrastran comunidades. Y aquí se juntan.
1: Y siendo viernes, cine también, Elena.
0: Sí, se renueva la cartelera, El Nido, participada por Radio Televisión Española, la segunda parte de Prácticamente Magia, 30 años después, con Sandra Bullock y Nicole Kidman, y un título esperadísimo por muchos.
5: Oasis,
0: el documental de Oasis, Don't Look Back in Anger, cuyo estreno en España coincide con el anuncio de un anuncio. Anoche, en el cielo de Manchester, se podía leer 4 de la tarde, hora británica, 14 de septiembre, Oasis, o sea, el lunes sabremos qué pasa y si vienen a Barcelona, que es el rumor.
1: Bueno, pues hay una persona que es mi hermana, Vanessa Hermoso, que está ya fibrilando. Elena Burgos, gracias.
0: Adiós.
1: Son las 8 menos 10, las 7 menos 10 en Canarias.
6: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
7: Bona tarda, 10 minuts i seran les 8 del vespre. La lluita contra els discursos d'odi ha estat l'eix central dels parlaments aquest 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. Una jornada multitudinària amb manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta i novament enfrontaments entre grups de l'esquerra independentista i grups d'extrema dreta. Aldarulls que han acabat fa poca estona i que s'han concentrat a la confluència de l'Avinguda Diagonal i el Passeig Sant Joan de Barcelona. En parlem de seguida, abans la informació de servei. I comencem per la previsió del temps des de l'AIMET. Noelia García, bona tarda.
5: Bona tarda. Demà dissabte a Catalunya, temperatures màximes amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran 27 graus a Tarragona, 28 a Barcelona i 31 graus a Girona i a Lleida. Durant el matí, cel ennuvolat amb núvols baixos. No es descarten ruixats al litoral de Barcelona i nord de Tarragona. Les temperatures mínimes pujaran 20 graus a Barcelona, 19 a Tarragona i 15 graus a Girona i a Lleida. Pel que fa al vent, destaquem tramuntana moderada a l'Empordà i a la resta vent fluix variable. És una informació d'AEMET.
7: I coneguem la situació a les carreteres catalanes. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
8: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que la situació viària és molt tranquil·la, però ara mateix encara hi ha problemes a la C60 Argentona, on hi ha hagut un accident just abans del túnel de Partés, i encara hi ha un carril tallat a la sentit la P7, hi ha un parell de quilòmetres a l'altitud. A la resta de vies se circula sense incidències i, com sempre, demanar-vos que circuleu amb molta cautela i no baixeu la guàrdia. Bona tarda.
7: Gràcies. Salutacions de l'Helena Ramos a les vies de so i de qui us parla Rosa Quitllet. Comencem. Recte final dels actes de la Diada, que es tancarà a partir de les 8 d'aquí pocs minuts al Teatre Nacional de Catalunya. Una commemoració que avui recordarà els 50 anys de la primera celebració oficial de l'11 de setembre, després de la dictadura. Prèviament, però, aquesta tarda, les entitats independentistes han convocat mobilitzacions. Milers de persones s'han reunit a Barcelona. En acabar la marxa, l'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat que convocarà una cimera amb les entitats civils independentistes per preparar una gran mobilització per la Diada de l'any que ve. Coneguem l'última hora. Laura Hurtado, bona tarda.
9: Bona tarda. Aquí a Barcelona, 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, 100.000, segons les entitats independentistes, han sortit als carrers en dues columnes que han arribat fins a la plaça Catalunya. Un ambient festiu i combatiu en el qual s'ha reivindicat la unió del moviment, la protecció del català i la independència de Catalunya.
10: Vinc perquè estimo la meva terra, estimo el meu país, estimo la meva gent.
11: Hem passat uns moments fluixos. Aquest any, diria, sembla que hi ha més moviment.
12: I hem de tornar a creure que és possible.
9: Al final dels parlaments polítics en els quals s'ha carregat contra l'extrema dreta, s'han cremat de manera improvisada banderes espanyoles.
7: Gràcies, Laura. En un altre escenari, aquesta tarda s'han viscut moments de tensió a la plaça Mossèn Cinto Verdaguer, quan grups de l'extrema independentista volien evitar la concentració de l'ultradretana Núcleo Nacional. 20 dotacions dels Mossos han blindat la zona. Coneguem l'última hora. Laura Vidal.
13: Tranquil·litat a aquesta hora després que els manifestants hagin anat marxant, però fa tan sols uns minuts que s'han viscut moments de tensió davant el cordó policial dels Mossos, a una banda Núcleo Nacional i a l'altre grups de l'esquerra independentista que han vingut fins aquí amb la intenció d'impedir aquest acte. Enmig, com dèiem, un ampli cordó policial format per agents i per furgones per impedir que uns grups es trobessin amb els altres. Hem vist enfrontaments i llançament d'objectes, ampolles, pedres, pintura, també petards dels grups independentistes d'esquerra contra el cordó policial. Tot això després, ahir, dels enfrontaments al Fossar de les Moreres, que es van saldar amb 3 detinguts.
7: Gràcies, Laura. Recordem que les desenes de persones que participaven a la concentració de Núcleo Nacional al centre de Barcelona han marxat de l'indret després que no hagin pogut arribar a la plaça Verdaguer. Tot això ha passat aquesta tarda al matí. Les institucions i els partits polítics han tancat files contra l'exclusió davant l'auge de l'extrema dreta. El rebuig als discursos d'odi han protagonitzat els parlaments polítics de les ofrenes florals de la Diada. L'independentisme també ha aprofitat per furgar en la gestió del govern socialista. Lorena Enns.
14: Sota l'himne dels segadors, el govern, la mesa del Parlament i les diferents institucions catalanes han lliurat la corona floral al monument de Rafael Casanova. El govern ha fet una crida a preservar la convivència i ha reivindicat una Catalunya oberta, sense exclusions. El president del Parlament, Josep Rull, ha defensat la Diada dels 8 milions de catalans.
15: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
16: Per aquesta nació, l'esperança sempre és i sempre serà més poderosa que la por.
14: Rull també ha lamentat que encara hi ha catalans a l'exili. Els comuns han defensat una Catalunya diversa davant els extremismes, mentre Esquerra i Junts han criticat la que titllen de mala gestió de l'executiu. Un acte al qual el Partit Popular, Vox i Aliança no hi han assistit.
7: Gràcies, Lorena. També a l'Arc de Triomf, a l'acte central polític d'Òmnium Cultural amb motiu de la Diada, s'ha demanat unitat a l'independentisme davant l'ascens dels populismes i l'extrema dreta al món. Una setantena de persones han estat desallotjades preventivament aquesta matinada d'un edifici a Blanes, a la comarca de la Selva, després d'una explosió d'una bombona de butà. No hi ha hagut víctimes greus. Marc García.
17: Ha passat poc abans de les 5 del matí en un edifici al barri dels Pins. L'habitatge afectat ha quedat calcinat i precintat fins a la revisió de l'arquitecte municipal, Javier Jarillo, cap de la policia local de Blanes.
18: El pis de sobre del que ha patit aquest incident, de moment no es pot allotjar ningú. És un pis que no està ocupat tot l'any, és una segona residència, sembla, i ja hem contactat amb el propietari. Dilluns els serveis tècnics de l'Ajuntament faran una visita a aquest pis a veure si ha sofert algun tipus de danys.
17: Els veïns de pisos inferiors s'han autoevacuat i la resta s'han confinat. Dues persones han resultat ferides lleus. De moment, es desconeixen els motius que han provocat el foc.
7: El Departament d'Agricultura estudia flexibilitzar les restriccions per la pesta porcina africana. En declaracions a Ràdio 4, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeix, ha explicat que el buidatge sanitari va a bon ritme i això obre la porta a flexibilitzar la restricció d'accés al medi natural aquesta tardor. Mireia Moreno.
19: Sí. I relaxar que no aixecar abans que acabi l'any les restriccions d'accés que afecten 19 municipis catalans, inclosos els accessos al Parc Natural de Collserola. Aquest és l'escenari amb el que es treballa ara mateix, segons el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en declaracions a Ràdio 4.
20: Quan haguem acabat el buit sanitari, quan ja no surtin positius, els tècnics els hi proposarem, aviam si es pot entrar en una nova fase i flexibilitzar les restriccions, evidentment. I esperem que això pugui ser abans de que faci l'any. Abans que acabi l'any.
19: Ordeig ha tornat a demanar disculpes als municipis afectats per les restriccions i ha avançat que en els propers dies convocaran els seus alcaldes en una reunió. Pel que fa a les ajudes al sector, ha explicat que aquesta tardor es publicaran les bases de la convocatòria dirigida a les empreses afectades, com granges, hípiques o els escorxadors de la zona.
6: Esports.
7: I en esports, a aquesta hora, Barça i Granollers estan encetant la Lliga Sobal d'handbol. Jorge Agüero, bona tarda.
21: Bona tarda, Rosa. Juguen per separat, però tots dos des de les 7 de la tarda. El Barça, l'actual campió, està guanyant per 27-17 a la pista del Ciudad de Logroño. El partit està en la represa, minut 2 del segon temps, més o menys també per aquí, el partit del Granollers, que està guanyant 21-19, Frigoríficos Morraz, un partit que s'està disputant al Palau d'Esports. Aquest vespre també encetem la primera divisió de futbol sala i tindrà protagonisme català a partir de 2:15 de la nit al pavelló 9 de Santa Coloma, l'Indústries rep Palma Futsal. En futbol, els campionats de primera i segona divisió arriben a la cinquena jornada. Demà dissabte, l'Espanyol visita el Sadar al camp de l'Osasuna i el Barça diumenge jugarà al Ciutat de València, al camp del Llevant. Avui, per cert, el club ha anunciat la renovació de Hams, el davanter egipci del planter fins al 2030 i una clàusula de rescissió de 150 milions. En segona divisió, demà Girona Castelló i diumenge Mallorca-Sabadell. En bàsquet a Tarragona, la Penya i Bàsquet Girona juguen el seu compromís de la tercera jornada de la Lliga Catalana. El tenim ja a les acaballes del tercer quart amb victòria parcial per la Penya 70-63.
7: Gràcies, Jorge. Bona tarda.
21: Fins ara.
7: I avui acabem amb la música de la gossa sorda. I obrirem un altre port de vivència en la mentira. Directament des de València, en una de les seves darreres parades, abans d'acomiadar-se del panorama musical, la gossa sorda actuarà aquesta nit a la Festa de la Llibertat organitzada per Òmnium Cultural amb motiu de la Diada. Ho deixem aquí. Gràcies per la vostra atenció. Bon cap de setmana i que acabeu una feliç diada. Adéu-siau.
22: Són les 8, les 7 en Canàries.
6: 24 hores. Radio Nacional de España. Lara Hermoso.
22: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.